Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 68%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

explain. Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 61%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 59%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 57%.

0: però.
1: Informació, proximitat, música.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 61%.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud a l'AP7 a Gelida de sentit Barcelona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A l'àrea de Barcelona, densitat en punts habituals d'accés a la ciutat i a les rondes. Transport públic. Atenció als usuaris de Rodalies. A la R13 i R14 la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Lleida Pirineus. Hi ha autobusos alternatius. I a la R2 Sud i a la RL4 demores de mitjana d'uns 20 minuts.
0: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez. Una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta a ganivetades, un crim que va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. I a les pròximes hores passarà a disposició judicial el jove de 18 anys detingut ahir a Soses per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys d'aquest municipi de la comarca del Segrià. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. Els Estats Units han llançat aquesta nit una altra onada d'atacs sobre l'Iran en el desè dia consecutiu d'operacions militars contra el règim dels ayatolàs. En resposta, els guardians de la revolució han atacat interessos americans a Bahrain i Kuwait. Un vaixell de transport d'hidrocarburs ha estat atacat a l'estret d'Hormuz i els seus tripulants l'han hagut d'abandonar. I el creador de la sèrie Sherlock i director del Doctor Who serà el convidat internacional del Festival Serializados, que es farà del 19 al 28 d'octubre. A banda de Steven Moffat, la cinta programa també la sèrie de Marc Crauet i Alejandra Guimarà, In Vitro, coproduïda per 3CAT i HBO Max, i celebrarà també els 30 anys de Nissaga de Poder.
2: Esports.
3: 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Campionat Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau, de la segona divisió francesa a Peralada. L'Alt Empordà serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Evenepoel.
0: I el temps, la calor es torna a imposar avui amb notable aixafogó a la costa. Dominarà el sol amb ambient enterbolit per la pols sahariana. Només a la meitat sud del país s'esperen alguns núvols poc importants. O a la tarda al Pirineu a Ponent es podran superar.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus. I una humitat del 62%.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Per accident hi ha retencions a aquesta hora a la C31 a l'Hospitalet, direcció Barcelona, i a la 2 a Brera, sentit també Barcelona. Es manté encara lentitud a la P7 a Gelida, sentit nord, on hi ha un carril tallat. En punts habituals d'accés a la capital catalana, la B20, a Santa Coloma, la C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, i a la Ronda, sobretot, sentit Llobregat.
0: El rescat de la companyia aèria Plus Ultra complica el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà d'haver situat l'expresident espanyol al capdavant de la trama, avui declara l'Audiència Nacional l'empresari Julio Martínez, una acusació en un escrit al jutge instructor que coincideix amb la versió del president de l'aerolínia. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. En les pròximes hores hauria de passar a disposició del jutge el jove de 18 anys detingut ahir a Soses, al Segrià, per la seva suposada relació amb la mort violenta d'una dona de 75 anys. El detingut és veí de Soses, però no se li coneix cap vinculació prèvia amb la víctima. La Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta a ganivetades. El crim va generar alarma social perquè es van veure imatges de l'agressor amb les mans ensangonades al centre de la ciutat. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançaran els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. L'exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
2: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensa els 5 minuts de...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 60%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM. Come on, come on, come on. Let's do it, man.

0: Aquesta hora declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediana al rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I la Fiscalia qüestiona la decisió de la fiscal del cas de l'assassinat d'una dona a Figueres fa 2 mesos a mans de la seva parella. Segons ha pogut saber TV3, alguns fiscals qüestionen que no es demanessin mesures cautelars després d'agressions reiterades a la dona morta ganivetades. El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. El nou primer ministre britànic, Andy Burnham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. I els Estats Units han completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran, mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans, com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita, obrint un nou front potencial en aquest conflicte. I en cultura, el Museu d'Art Modern de Tarragona acull més d'un centenar de fotografies de la col·lecció Fòrum. Aquesta exposició, que es podrà veure fins al gener de l'any que ve, és la primera mostra que s'obre al públic des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya.
1: Esports. 2 milions de persones celebren pels carrers de Madrid el Mundial de Futbol de la selecció espanyola en una rua que s'acaba a la Cibeles. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol juga avui el segon amistós de la pretemporada davant del Pau de la segona divisió francesa a Peralada. Serà 8:15 en directe per Esport 3. I el Tour de França es reprèn avui amb una contrarrellotge de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig del recorregut. Pogacar defensarà els 5 minuts de renda que té sobre Benepul.
0: I ens queda el titular del temps. Avui cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogó a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: Trescat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 50%.

0: El govern espanyol aprova avui la llei antitabac. S'amplien els espais on està prohibit fumar, com ara terrasses de bars, estacions de tren, parades d'autobús i altres transports. Tampoc es podrà fumar ni vapejar en espectacles i concerts que es facin a l'aire lliure. Declara aquest matí com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de 53 milions d'euros per l'aerolínia Plus Ultra. 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous. A Guadalajara, el foc actiu ha cremat 25.000 hectàrees i ha obligat a evacuar una quarantena de pobles. Un home mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta, a Barcelona. Els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. L'administració Trump imposarà el mes que ve un aranzel addicional del 50% a certs productes canadencs i acusa el veí del sud de discriminar les exportacions dels Estats Units. Segons la Casa Blanca, només el Canadà i la Xina prenen represàlies contra els aranzels anteriors de Washington. El nou primer ministre britànic, Andy Barham, anuncia l'eliminació de l'IVA de la factura de la llum, cosa que estalviarà uns 50 euros anuals per domicili. El govern admet que la mesura costarà uns 850 milions de lliures aquest any fiscal, que finançarà amb els estalvis derivats de cancel·lar el programa d'identificació digital. La periodista Llúcia Oliva publica La revolució en veu de dona. És un treball que recull els diaris inèdits de 8 dones que expliquen en primera persona la rereguarda republicana durant la Guerra Civil. I Norma Còmic ha publicat el primer volum d'Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Lacuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic durant la guerra, on els protagonistes són animals amb aparença humana.
1: Esports. 8 catalans i 9 jugadors del Barça a la selecció espanyola que ahir va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA, mentrestant, investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final de partit contra l'Argentina. L'Espanyol acaba d'anunciar que ja són quasi 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 7:45 i per Esport 3. I el Tour es reprèn avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres i un port de segona categoria al mig. Pogacar defensa els 5 minuts de renda que té sobre Van Poel.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de...
5: 30 graus.
4: I una humitat del... 32%.

0: Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats independentistes Òmnium i ANC convoquen un 11 de setembre sota el lema «I soc i som pel present i pel futur, independència». Terrasses de bars i restaurants i concerts a l'aire lliure són alguns dels espais on s'amplia la prohibició de fumar. El govern espanyol aprova avui la llei del tabac, que també inclou les mateixes restriccions per als vapejadors i contempla sancions als menors que fumin. Per entrar en vigor, però, aquesta norma haurà de superar l'aval del Congrés. Aquest matí declara com a investigat a l'Audiència Nacional a Madrid l'empresari Julio Martínez, soci i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. L'empresari ha confessat en un escrit al jutge que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i admet una comissió de l'1% per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Un home ha mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro de la Barceloneta. A Barcelona, els Mossos han rebut un avís per una discussió i quan han arribat al lloc han localitzat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se un ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. I han detingut un home a Almoradí, a la comarca alacantina del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. I a Toledo també han detingut, hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona a Alameda de la Sagra. A Benavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta amb signes de violència a casa seva. Ja són 29.000 les hectàrees afectades per l'incendi que crema Guadalajara, tot i que els bombers ja haurien frenat la seva expansió cap a Sòria. A Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà fins ben bé dijous. La meitat de l'energia consumida al país l'any passat la van generar les centrals nuclears d'Ascó a la Ribera d'Ebre i Vandellòs al Baix Camp. L'informe de l'entitat que la gestiona també posa l'accent en l'estalvi, que és l'equivalent a més de 8 milions de tones de diòxid de carboni. Els Estats Units ha completat la desena nit consecutiva de bombardejos contra l'Iran mentre el règim de Teheran ha atacat interessos nord-americans com instal·lacions d'Amazon a Bahrain. Els rebels útils han alineats amb l'Iran asseguren que imposaran un bloqueig naval a l'Aràbia Saudita obrint un nou front potencial en aquest conflicte.
1: Esports. 8 catalans i 9 jugadors de Barça a la selecció espanyola que hi va celebrar el Mundial de Futbol davant 2 milions de persones pels carrers de Madrid. La FIFA investigarà les picabaralles que hi va haver al camp al final del partit contra l'Argentina. L'Espanyol ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats, 6.000 més que l'any passat, i el nombre de socis supera els 33.000. Avui juguen contra el Pau de la segona divisió francesa, el segon amistós de pretemporada, 7:45 i per Esport 3. I a les semifinals de la Supercopa CB de bàsquet, el Joventut jugarà contra el Baskonia, mentre el Barça s'enfrontarà a València, segons el sorteig fet aquest matí.
0: Ens queda el titular del temps. Cel variable a la meitat sud del país amb alguna gotellada i pols sahariana. Més sol a la resta, tot i que a la tarda podran créixer nuvolades al Pirineu, on no es descarta algun ruixat puntual. Calor de plena canícula amb notable xafogor a la costa i valors pròxims als 40 graus a Ponent.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 27%.

0: El govern activa una línia d'ajudes per als veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri barceloní del Putxet. Després de permetre la tornada dels veïns de dos edificis, la consellera Sílvia Paneque confirma que la resta s'hauran d'esperar que els resultats dels mesuraments indiquin que poden tornar amb plenes garanties de seguretat. El Tribunal Constitucional començarà a tractar l'amnistia als líders del procés el pròxim 22 de setembre. Així ho ha comunicat al ple del Tribunal el seu president, Cándido Conde Pumpido. Diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta, les entitats independentistes Òmnium ANC convoquen per l'11 de setembre sota el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Detenen un home a Almoradí, a la comarca del Baix Segura, per un possible cas de violència masclista. La víctima és la seva parella. A Toledo també hi ha un detingut en relació amb la mort a ganivetades d'una altra dona, a Alameda de la Sagra. I a Benagavís, a Màlaga, investiguen l'aparició del cos d'una dona morta també amb signes de violència a casa seva. Continua la compareixença davant del jutge de l'empresari i amic de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez. Ho fa l'endemà d'haver situat l'expresident del govern espanyol com a figura clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez apunta un assessorament pel qual hauria rebut comissions sobre el total de l'operació. Terrasses de bars i restaurants i concerts a l'aire lliure són alguns dels espais on s'amplia la prohibició de fumar. El govern espanyol aprova avui la llei del tabac, que també inclou les mateixes restriccions pels vapejadors i contempla sancions als menors que fumin. Per entrar en vigor, però, la norma haurà de superar l'aval del Congrés. Les energies renovables van cobrir l'any passat un 15% de la demanda elèctrica, és un punt menys que l'any anterior, una dada que qüestiona la possibilitat que l'any 2030 es pugui arribar al 50% que fixa l'objectiu del govern. Les nuclears d'Ascó i Vandellós, en canvi, van generar la meitat de l'energia consumida al país, segons apunta l'entitat que la gestiona. Ja són 29.000 les hectàrees afectades per l'incendi que crema Guadalajara, tot i que els bombers ja haurien frenat la seva expansió cap a Sòria. A Catalunya, 74 municipis de 13 comarques estan avui al nivell màxim de risc d'incendi forestal i la previsió apunta que l'onada de calor s'allargarà ben bé fins dijous.
1: Esports. L'Ale Stanley Umude, nou jugador del Barça de bàsquet, un Barça que jugarà en semifinals de la Supercopa ACB contra el València, mentre el Joventut s'enfrontarà al Baskonia, Supercopa que s'ha sortejat avui i que jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. A la Lliga F de futbol a Badalona, Wiman incorpora Mirari Uria, futbolista guipuscoana de 23 anys que ve de la Reial Societat. És el cinquè fitxatge per a la nova temporada. L'Espanyol ha fet públic que ja són gairebé 29.000 abonats.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 25%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botigues. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Els esports, Jordi Cervantes. Possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants al llarg d'aquesta tarda. Algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
3: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
3: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
3: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Teníem dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: I el detingut per la mort d'una dona de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
3: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit, quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver, amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures, i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
12: És un model de treball nou. No compartirem espai. Compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
11: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
1: Notícies en xarxa.
0: En setè, en plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
3: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes de Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciemen i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
3: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això, doncs, és un missatge preocupant que implica, doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla, que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guibas.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les Rondes i de la Gran Via.
3: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la Ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
0: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i

0: La validació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
1: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problemes. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeó Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
3: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeó Català. L'Orfeó Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
2: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
4: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona, el València i el Barça. El 19 de setembre, els quatre equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
5: L'equip badaloní disposa del factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
6: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
5: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
4: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
7: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
4: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el Cadí Laseu ha incorporat Palmyre Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
8: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
9: Tranquil, no passa res.
4: Doncs demà es farà aquesta presentació de Adeyemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada.

0: El conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
1: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un peri más.
0: Mirari Uria, més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2010. Informàtica en núvol.
7: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
8: Marta Graner.
9: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Volga garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
3: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
3: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim. La setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
9: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
9: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
3: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
9: Al Moradí, a Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I a Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
9: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat a la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
10: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
9: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
12: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecta la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
9: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
13: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones, amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris. Tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
1: Notícies en xarxa.
0: Obrim plana política. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
9: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el CIEMEN i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
9: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
15: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
14: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guibas.
16: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
17: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
16: Amb el lema "Foc a aquest Plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
0: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la Basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buin.
18: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII. amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empúria Brava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
0: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre la Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
19: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans, i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
0: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades es podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
21: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
20: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Enguany el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
23: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori.
22: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteixen l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
0: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
5: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
2: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
4: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
2: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
5: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
6: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
5: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Iedemi.
8: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
5: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanc i blau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francesc a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga AF amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
26: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem parlat i us hem explicat que s'amplia la llei del tabac i que el govern proposa prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, però també a les piscines o fins i tot als concerts que es facin a l'aire lliure. La llei ha de passar ara, això sí, pel Congrés dels Diputats. Si s'acaba aprovant, es prohibirà fumar, com dèiem, a terrasses, a concerts o també als vehicles de feina, als parcs nacionals, en el cas de Catalunya, el d'Aigüestortes, o a les lleres dels rius. El sector de la restauració s'oposa a aquestes mesures i assegura que ells no faran de policies per aplicar la norma. També hem estat pendents de la declaració davant del jutge a l'Audiència Nacional de l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Martínez ha ratificat el seu escrit d'ahir en què assegurava que Zapatero marcava els passos a seguir per l'obtenció d'ajudes i ha confirmat el cobrament d'un 1% de comissions pel rescat. I ens hem fet ressò també de la caiguda en la producció d'energies renovables a Catalunya. Segons l'informe anual de l'Observatori, l'any passat es van generar menys gigawatts amb renovables que tot l'any 2024. Només es va cobrir a més un 15% de la demanda de Catalunya. Tot això deixa, doncs, molt lluny l'objectiu de generar amb renovables el 50% de l'energia per l'any 2030 al país. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que la Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que aportin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar en el procés independentista. En un escrit enviat a la sala, el fiscal recorda que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també l'informe de l'advocat general descarten que s'hagin utilitzat fons comunitaris. Tampoc consta que es fessin servir a la sentència de la Sala Segona del Suprem que va condemnar els líders per l'1 d'octubre. Per tot plegat, el Ministeri Públic considera que el Tribunal de Comptes ha de resoldre de manera preferent i urgent l'amnistia dels encausats que encara estan pendents de sentència. I Ana Navarro, la que va ser la número 2 de la llista de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament, plega com a diputada de Junts per Catalunya per motius personals i diu també professionals. Amb tot, ha anunciat que continuarà formant part de la direcció del partit. Navarro, que va tornar dels Estats Units quan Carles Puigdemont li va demanar que s'incorporés a la candidatura, ha remarcat la intensitat i l'exigència d'aquests 2 anys com a diputada. El seu pas per la política ha estat més aviat discret, però abans de fer el pas a la política es dedicava a l'activitat empresarial en l'àmbit tecnològic. La líder de Junts a Sitges, Mònica Gallardo, ocuparà l'escó que deixa ara vacant Navarro. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, vol que el seu departament sigui més àgil a l'hora de tramitar les ajudes i anuncia noves accions per reduir el sensellarisme. Avui ha fet el seu primer acte, la inauguració d'una residència per a persones amb discapacitat. Anem fins a Terrassa, Marta Vallès.
3: El fins ara número 2 del departament s'ha estrenat avui com a conseller. En una línia continuista de les polítiques de la consellera sortint, Raúl Moreno ens ha explicat alguns dels reptes que s'ha marcat.
4: Hi ha una cosa que hem d'intentar millorar, i és que això que ja fem funcioni. Si som capaços de que una persona, quan demana una prestació, la pugui tenir en temps i forma, quan una persona ha d'accedir a una residència, pugui tenir places concertades per poder accedir, quan un nen està en una situació de vulnerabilitat, pugui ser protegit, jo crec que és fonamental. I sí que haurem de fer una línia molt més forta pel que

Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 23%.

0: Rescat Info. Bona tarda, són les 4. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la Justícia Europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. A l'Audiència Nacional, l'empresari i amic de Zapatero ratifica que l'expresident espanyol liderava les operacions per obtenir ajudes públiques i confirma el cobrament d'un 1% pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El que no ha aclarit el jutge és amb qui hauria mediat Zapatero. La Moncloa manté la confiança en l'expresident, mentre que Sumar s'afegeix a les peticions de l'oposició perquè Sánchez doni explicacions. S'investiguen tres possibles crims masclistes en les últimes hores a diferents punts de l'estat. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats d'haver matat les seves parelles al Baix Segura, al País Valencià i Toledo. A Màlaga també s'investiga la mort d'una dona trobada sense vida al seu domicili amb signes de violència. L'exèrcit del Líban es comença a desplegar al sud del país en algunes zones ocupades fins ara per soldats israelians. És a part d'un acord amb mediació dels Estats Units que ha de retornar el control libanès en localitats d'on han marxat desenes de milers de persones. El president libanès visita Trump avui a la Casa Blanca. El govern activa una línia d'ajudes pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc d'ara fa 15 dies al barri barceloní del Putxet. Després de permetre la tornada de veïns de dos edificis, la consellera Sílvia Paneque confirma que la resta s'hauran d'esperar que els resultats dels mesuraments indiquin que poden tornar amb plenes garanties de seguretat. I el llibre La revolució en veu de dona de la periodista Llúcia Oliva fa un retrat coral de la Guerra Civil des de la mirada de dones a la rereguarda republicana. L'obra recull les memòries i els diaris personals fins ara inèdits de 8 dones que relaten el dia a dia i la violència que els envolta.
1: Esports.
2: Tenim en marxa la contrarellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Ara mateix, el més ràpid a completar els 26 quilòmetres d'avui està sent el francès Bruno Almirall, del TBL. També explicar-vos que el Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta al Pau francès a Peralada a 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 metres d'alçada, per les dues pròximes temporades.
0: Pel que fa al temps, tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver algun ruixat aquesta nit i matinada, tornarà a ser de mal dormir.
1: Trescat Info.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 23%.

0: Magnífica Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: Rescat Info.
1: Són les 5, bona tarda. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després de la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Considera improcedent i innecessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. A l'Audiència Nacional, l'empresari i amic de Zapatero ratifica que l'expresident espanyol liderava les operacions per obtenir ajudes públiques i confirmar el cobrament d'un 1% pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El que no ha aclarit el jutge és amb qui hauria mediat Zapatero. La Moncloa manté la confiança en l'expresident, mentre que Sumar s'afegeix a les peticions de l'oposició perquè Sánchez doni explicacions. S'investiguen dos possibles crims masclistes en les últimes hores en diferents punts de l'estat. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes acusats d'haver matat les seves parelles a Toledo i a Màlaga. A Alacant, la policia ha descartat que l'home detingut ahir per la mort de la seva parella hi tingui relació. L'autòpsia ha determinat que la dona va morir per causes naturals. Les entitats independentistes convoquen per a l'11 de setembre una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Fan una crida a la mobilització per esquerdar el que qualifiquen de falsa normalitat. L'informe anual de l'Overcat constata una lleugera caiguda tant en la generació de les energies renovables com en el pes que tenen en la cobertura de demanda elèctrica. Calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% que hem fixat per d'aquí a 4 anys. Els Estats Units preparen nous aranzels per a una 60 de països, substituirien els 10% que s'acaben dilluns. Segons l'administració de Trump, les noves taxes s'aplicaran als estats que no fan prou per controlar les importacions que provenen de treballs forçats. Norma Comics publica el primer volum d'Escape amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender. És un thriller bèl·lic que, fent servir animals amb aparença humana, parla de la deshumanització que l'enemic durant la guerra.
2: Esports.
3: Tenim en marxa la contrarellotge individual de la 16a etapa del Tour de França. Ara mateix, el més ràpid per completar els 26 quilòmetres està sent Mattia Cattaneo, del Red Bull, amb 34 minuts, un segon. Els favorits començaran a sortir hores d'ara. El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada, 8:15 del vespre, en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada, per les dues pròximes temporades.
1: Tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver algun ruixat. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré la propera hora.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum, incloent-hi les terrasses de bars i restaurants, les piscines o les platges i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. Ara bé, perquè tot aquest...
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 24%.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt les 6. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un dels agressors es va suïcidar ahir després de matar la dona, a l'altre encara el busquen. El tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. La Fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de l'exparella, malgrat que havia estat detingut dues vegades dies abans de cometre el crim. La Fiscalia assegura que hi havia prou indicis per aplicar a l'home mesures cautelars i protegir millor la víctima. La família de la dona demana que s'investigui què va fallar. I un home ha mort apunyalat aquesta nit a la platja del Somorrostro, a la Barceloneta. Els Mossos han rebut l'avís d'una discussió i en arribar al lloc han trobat un home ferit per arma blanca que ha quedat detingut per saltar-se una ordre d'allunyament de la seva parella. Els agents l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després. El govern espanyol ha aprovat endurir la llei de tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran també les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis dels socialistes, Sumar, demanen explicacions urgents, tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el rescat de Plusultra. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea ha resolt les qüestions prejudicials. Consideren improcedent i necessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. Els Estats Units preparen nous aranzels per a una seixantena de països. Substituiran els del 10% que s'acaben dilluns. Segons l'administració de Trump, les noves taxes s'aplicaran als estats que no fan prou per controlar les importacions que provenen de treballs forçats. I el govern espanyol, que ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que reforça la protecció dels menors i incideix en els protocols contra l'assetjament. Els sindicats es mostren satisfets amb el Reial Decret, però critiquen que no inclogui una regulació de la intel·ligència artificial.
1: Esports.
2: Remco Evenepoel guanya la contrarellotge de la setzena etapa del Tour de França i retalla 28 segons a Tadej Pogacar. L'eslovè, però, segueix manant la general amb 4 minuts i mig sobre el ciclista belga. El Barça presentarà demà l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada a 8:15 del vespre en el segon amistós de pretemporada. I el Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada per les dues pròximes temporades.
0: Tarda càlida i xafogosa amb el cel terrós per la pols sahariana. Les màximes quedaran una mica més baixes que ahir, fregant els 40 graus. Nuvolades al Pirineu Oriental i als ports, on hi pot haver alguns ruixats. Aquesta nit i matinada tornarà a ser de mal dormir.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 24%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: 3CAT Info.
1: Són les 7, bona tarda. Tres dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles en menys de 24 hores al conjunt d'Espanya. Dos dels crims s'han produït en poblacions de Màlaga. Un dels agressors es va suïcidar ahir després de matar la dona. A l'altre encara el busquen. El tercer crim ha passat aquest matí en un poble de Toledo. Aquí sí que han detingut el presumpte agressor. La fiscalia qüestiona l'actuació d'una fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de l'exparella, malgrat que havia estat detingut dues vegades dies abans de cometre el crim. La fiscalia assegura que hi havia prou indicis per aplicar a l'home mesures cautelars i protegir millor la víctima. La família de la dona demana que s'investigui què va fallar. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia als líders del procés després que la justícia europea resolgui les qüestions prejudicials. Considera improcedent i innecessari que ara es demani a les parts documentació per aclarir si es van gastar fons europeus. El PSOE fa pinya amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i insisteix en la seva innocència. En canvi, els socis dels socialistes Sumar demanen explicacions urgents, tot plegat el dia que l'amic de l'expresident l'ha tornat a implicar en el rescat de Plus Ultra. El govern espanyol aprova endurir la llei del tabac i ampliar les prohibicions a les terrasses, les piscines i els concerts a l'aire lliure. Els vapejadors tindran les mateixes restriccions que el tabac convencional i es podrà sancionar els menors que fumin. La llei aprovada en el Consell de Ministres haurà de ser avalada ara al Congrés. Meliá abandona Cuba. La cadena hotelera Balear, la principal a l'illa, cessa tota la seva activitat al país per les dificultats operatives provocades pel bloqueig dels Estats Units. L'informe anual de l'Ubercat constata una lleugera caiguda tant en la generació de les energies renovables com en el pes que tenen en la cobertura de la demanda elèctrica. Calculen que només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat per d'aquí a 4 anys. El llibre La revolució en veu de dona, de la periodista Llúcia Oliva, fa un retrat coral de la Guerra Civil des de la mirada de dones a la rereguarda republicana. L'obra recull les memòries als diaris personals, fins ara inèdits, de 8 dones que relaten el dia a dia i la violència que les envolta.
2: Esports. El Barça presentarà demà a l'extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund com a nou jugador blaugrana. Mentrestant, l'Espanyol s'enfronta avui al Pau francès a Peralada a partir de 2:15 de 8 del vespre en el segon amistós de pretemporada. El Barça de bàsquet fa públic el fitxatge de l'aler estatunidenc Stanley Umude, de 27 anys i 1,98 m d'alçada per les dues pròximes temporades. I Remco Evenepoel guanya la contrarellotge de la 16a etapa del Tour de França i retalla 28 segons a Tadej Pogacar. L'eslové, però, segueix liderant la general amb 4 minuts i mig sobre el ciclista belga.
1: Cel terrós per la pols sahariana i altre cop les màximes més altes han arribat als 40 graus, nuvolades al Pirineu amb algun ruixat puntual i també alguns ruixats a l'extrem sud. Aquesta nit tornarà a ser de mal dormir i demà tindrem un temps molt semblant al d'avui.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Tres dones han mort a mans de la seva parella o exparella en les últimes 24 hores al conjunt d'Espanya. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat dos crims masclistes, una ahir a Antequera, a Màlaga, i una avui a l'Alameda de la Sagra, a Toledo. A més, la policia també investiga com a crim masclista la mort d'una dona, també aquest matí, a Benaís, a Màlaga. En el cas d'ahir, al migdia, la dona va morir per les ganivetades que li va clavar la seva parella, que després es va suïcidar.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 23%.

És el sol a l'horitzó, com aquell far que et porta a port. Provoca els meus atacs de cor.

0: El govern espanyol busca una majoria al Congrés per prohibir fumar a les terrasses, les piscines i també els concerts a l'aire lliure. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei per frenar el tabaquisme. Les restriccions afectaran també els vapejadors, que queden per primera vegada equiparats al tabac tradicional. I un altre pas nou, els menors que fumin podran ser multats. Per cert, que el mateix govern espanyol avui s'ha mostrat dividit respecte a l'expresident Zapatero. La socialista Elma Sáez és la portaveu del govern i Yolanda Díaz de Sumar, la vicepresidenta.
2: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: Pedimos que se den explicaciones.
0: Tot plegat després que el seu amic personal i propietari de la companyia Análisis Relevante hagi dit davant del jutge que era Zapatero qui pilotava la gestió del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. I després de la sentència del TJUE, el Tribunal Constitucional ja sap com i quan començarà a debatre l'amnistia dels líders condemnats. Serà el dimarts 22 de setembre i començaran per la petició de Jordi Turull. El procés, aleshores, acumularà un retard de més de 2 anys, quan la llei estipulava un termini de resolució urgent i preferent de 2 mesos. Al Catalunya Vespre avui ens farem ressò del balanç nefast de les últimes 24 hores pel que fa a la violència masclista en el conjunt d'Espanya. 3 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles. I de la crònica internacional, al final d'una era a Cuba. El grup malià abandona l'illa pel bloqueig dels Estats Units. En les últimes dècades ha estat la principal cadena a l'illa amb una 20ena

0: I avui la música la posaran el cantautor català Refri, que avui s'alia amb el marroquí Walid Ben Selim al Festival Grec. El sentirem cap a la part final del Catalunya Vespre. Abans de començar, titular d'Esports, David Ubach. Bona tarda.
1: Bona tarda. Que passa per l'Espanyol, que està jugant el seu segon amistós de la pretemporada. Ho fa per a l'Ada, l'Alt Empordà, contra el Pau de la segona divisió francesa. I ara, quan tot just acabem de superar l'Equador de la primera meitat, guanya l'Espanyol 1-0 amb gol del jove Rafa Bauza al minut 3 de partit.
0: Gràcies. I titular també del temps, Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs hem tingut una tarda més estable, tot i que ha hagut alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, també alguna nuvolada cap al Pirineu. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre. Demà afluixa una miqueta la calor, no es notarà gaire, perquè dijous torna a remuntar una miqueta més.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Les darreres lleis antitabac han fet reduir la taxa de fumadors, però al conjunt de l'Estat encara fumen una de cada quatre persones. Ara el govern espanyol es proposa fer un pas endavant més contundent, prohibint fumar en nous espais a l'aire lliure i també prohibint fumar per primera vegada als menors, els quals proposa multar. És un projecte de llei que avui ha aprovat el Consell de Ministres i que ara necessitarà superar el tràmit al Congrés. Només necessita majoria simple, però bé, primer mirem què és el que diu aquest nou text. Cèlia Forment, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El que dèiem, s'amplien els espais a l'aire lliure.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 36%.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 51%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 51%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 51%.